Ara va el moment de orar, papà. S'ha vingut la breva, padre, el que animais cap a orar delante de tu presència. Gràcies, Déu.